0: indústria catalana, que d'això en volem parlar amb molta tranquil·litat. Ja us ho avancem a la nostra programació, no avui, però bueno, fem un tastet.
1: D'acord.
0: Doncs bé, a veure, aquest estudi de la CECOT el que destaca és que la indústria continua generant prop del 19% del PIB català i dona feina al 17% dels treballadors de Catalunya, però el sector ha perdut més d'un miler d'empreses en només 2 anys, sobretot petites i microempreses de menys de 50 treballadors. Això què vol dir? Que les grans han menjat a les petites? És difícil competir en aquest món si ets
1: molt
0: petit? Doncs és una qüestió que s'ha de tenir en compte. Però també té reptes importants, especialment dos. Si ja deien, no?, els responsables de la CECOT, una analítica, aquells elements, no?, que surten en negreta, vol dir que la cosa no està bé, com són l'absentisme laboral i l'alta rotació de treballadors, a més d'aquesta important pèrdua de petites empreses. I qui ho explica és precisament l'autor d'aquest estudi, l'Oriol Montanyà, que també alerta, d'altra banda, que el sector treballa en un context especialment complex.
2: Si fos una analítica de sang, ens sortirien dos negretes, no? La primera negreta és la destrucció aquesta que dèiem d'empreses petites i micro. La segona és aquesta, clarament. M'atreviria a dir que aquest és un negre més intens, fins i tot, que són els problemes de rotació i d'absentisme que té la indústria catalana. També lidera aquests dos índexs, també els lidera el sector de la indústria, però clar, en aquest cas liderar-los no és positiu,
0: Hi ha missatges, o veiem, no?, qüestions contradictòries. Té un pes important si a l'economia catalana veiem aquests eros, no?, aquest degoteig eros que fa reflexionar, però el que diuen des de la patronal CECOT és que en aquest context d'incertesa econòmica global la indústria resisteix i es transforma, però clar, també adverteix que resistir no pot ser l'únic objectiu. D'aquí que el president de la patronal CECOT, Xavier Panés, consideri que no està desplegant tot el seu potencial, almenys a Catalunya.
3: Em porta preguntant-nos no tant si l'economia catalana funciona avui, que raonablement funciona, sinó que el que com a organització patronal doncs ens preguntem és quin tipus, i creiem que ens hem de preguntar com a societat, és que quin tipus d'economia volem tenir, no avui, sinó d'aquí 10 o 15 anys.
0: Què volem ser de grans, no?
1: Sí, què vols ser de gran? Què vols ser de gran? Sí, sí.
0: I què reclamen també? Doncs més suport institucional per reforçar el teixit productiu i evitar la desaparició, sobretot, de petites empreses industrials. Mira, jo dono una mica més de detall d'aquestes xifres del baròmetre, La indústria, efectivament, és el sector amb més rotació laboral de Catalunya. Cada treballador va signar de mitjana més de 2 contractes durant el 2025. Això d'una banda. I després hi ha l'absentisme. Més de 30 baixes mensuals per cada 1.000 treballadors.
1: Dit això, quines eines podem posar sobre la taula? Hi ha unes quantes transformacions, sobretot tecnològiques. Ja sabeu que la irrupció de la IA a la indústria, a l'empresa, és una qüestió capdalt que moltes empreses aixequen les orelles per veure com està el tema. Aquí tenim un parell de situacions conforme a aquesta transformació tecnològica aplicada a l'empresa, i és: qui la sap portar? Qui sap portar la tecnologia? Habitualment, i per norma, les noves generacions estan molt més adaptades perquè són natius digitals. I això, teòricament, els hi és molt més fàcil. Fer un post a Instagram és molt més fàcil per una persona de 20 anys que no per un senyor o senyora de 58, encara que les fem, però d'aquella manera. No és el mateix, per posar un exemple molt planer. Doncs una empresa igual. Què és la part ideal de tot això? I per què s'està abogant ara moltes empreses? Doncs per barrejar l'avantatge d'un sènior amb un júnior, l'estabilitat, la consciència, l'experiència d'un treballador sènior amb la versatilitat i rapidesa d'adaptació tecnològica d'un júnior. Això funciona o no? En parlarem amb la Montserrat Cerqueda, que la tenim al telèfon, que és degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Montserrat, bon dia, benvinguda.
4: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo parlava dels beneficis d'aquestes combinacions de sèniors i júniors. Tu creus que les empreses ho tenen clar, això?
4: Sí, sí, sí. Ho tenen clar perquè, per una banda, necessiten, com escoltava que bé deies, necessiten l'adaptació ràpida a la tecnologia, però també necessiten qui transmeti els valors, la manera de fer, la manera de funcionar i l'experiència en la feina en si de,

0: i sol. De fet, ahir i aquesta passada nit ja hem tingut una mínima, una temperatura mínima de 28 graus a Portbou. Ha estat una nit, sobretot al litoral, de temperatures bastant tropicals que es mantindrà. Són aquestes nits tropicals que sempre i quan la xafogor no entri a jugar pes poden ser més o menys suportables, més o menys, encara que 28 graus de mínima. Mare de Déu, com està la situació. De cara a aquesta tarda, alguns núvols faran presència a Pirineu i Parapirineu, sobretot central i occidental. A la resta, sol, algun núvol perdut cap als ports, poca cosa més, Les temperatures cap amunt. I les mínimes cap amunt. Les mínimes cap amunt. Demà divendres el que esperem és un matí de sol, domini absolut i total del sol per tot arreu, i les temperatures mínimes que continuaran i voldran continuar pujant, sobretot el que seria costa, que esperem ja una normalització, si em permeteu el què, de les nits tropicals. És el què, en tot cas, per la tarda de divendres. La tarda de divendres sí que esperem possiblement algun plugint que farà acte de presència al Pirineu Central. Res important. Les temperatures, aquestes anomalies que estem tenint, sembla que faran una mica de respir dissabte. Però una mica. Baixaran una mica. Perquè el que sí que esperem dissabte, i estem parlant a molt llarg termini, és una presència ja més de pluja en format de tempesta cap al Parapirineu i Pirineu. Però això no significarà que les temperatures baixin excessivament. Sí que tindrem una baixada, però no, no penseu que serà una normalització. No, per aquí no. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara la P7 i a l'Antitud, a Barrera del Vallès, en tots dos sentits. La C-17 va força carregada de Parets a Mollet en sentit sud, a la Pota Nord, a la B20 i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona, a l'autovia 2 i intensitat al Bruc en sentit Lleida per un vehicle avariat que talla un carril, i a la C-32, a l'autopista del Garraf i a l'Antitud de Viladecans a Sant Boi de Llobregat, sobretot en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Litoral, hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un vehicle avariat, i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià el Nus en sentit Besòs, i la Ronda Dalt i a l'Antitud del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat i de Sarrià a Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Bona tarda, Mireia, moltes gràcies. L'actualitat esportiva en veu del José Luis Gil. José Luis, benvingut, com estàs?
2: Què tal, José Miguel, companys, bona tarda.
0: Doncs, Anthony Gordon.
2: Vagi safant a la idea. No és oficial, però ja li puc dir que és el primer reforç o el primer fitxatge que ha tancat el Barça de cara a la propera temporada. Davanter de banda o segona punta. Sí, davanter de banda o segona punta, nacionalitat anglesa. Està a la llista de 26 de Thomas Tuchel, que defensaran a Anglaterra en el proper Mundial. Trisseu, jugador del Newcastle.
0: Anthony Gordon.
2: Anthony Gordon, sí.
0: Jo ja sap vostè que...
2: Home, ja sé que a vostè li agrada més Julián Álvarez. Un moment, Anthony, tranquil·litat, Gordon. Pas a pas, pas a pas.
0: Vale, vale.
2: Pas a... Anthony Gordon, bueno, escolti, ja està. El jugador està agafant un avió, està volant cap a Barcelona per passar reconeixement mèdic i passar unes hores a Barcelona. En principi, el full de ruta és aquest, i ens diuen des de Camp Barça, li diuen al Víctor Navarro, que no hi haurà una confirmació del fitxatge d'Anthony Gordon properament a les properes hores per part del Futbol Club Barcelona. Anthony Gordon està fitxat. 70 milions d'euros fixes, més 10 en variables per aquest jugador del Newcastle, que ve a reforçar la davantera del Futbol Club Barcelona.
0: Però el Barça pot fitxar? Té aquesta regla de l'1-1-1-1?
2: Miri,
0: jo estic molt despistat amb això.
2: Miri,
0: ara,
2: jo aquí ja és que en aquest tema m'he perdut. M'he perdut.
0: Tenia por d'estar jo sol en aquesta situació.
2: Estic absolutament perdut, perquè sembla que sí que estem a prop, però després surt una i no estan tan a prop com sembla. I, bueno, aviam, al final això de la regla 1x1 és qüestió d'equilibrar les sortides amb les entrades i veure quin marge salarial li queda. I clar, en tot cas, quan tu fas un fitxatge, la Lliga de Futbol Professional te l'ha d'avalar i t'ha de donar el vistiplau i el tic en verd per poder inscriure'l. Però, vaja, bueno, aviam, 70 milions, aquests 70 milions, si el jugador signa, per exemple, 5 temporades,
0: sí,
2: s'impacten de manera repartida.

0: aquesta 5 temporada, 70 entre 5 són 14, impactaria 14 milions d'euros en cadascuna de les 5 temporades que signés aquest jugador, i es podria donar el cas que hi hagués una sortida, surt Lewandowski, que allibera una massa salarial. Hi haurà d'altres jugadors que potser surten i també alliberen massa salarial. És un joc d'equilibri. En tot cas, futbolísticament, el que és Anthony Gordon sobre la gespa d'un 105/70, que és el que medeix un cap de futbol, ho analitzarem amb una de les analistes del Brentford, equip del futbol anglès, Aidy Agras, que ens acompanyarà per analitzar la figura d'aquest primer fitxatge, insisteixo, primer fitxatge del Futbol Club Barcelona, que no serà l'únic, perquè el Barça va darrere de Julián Álvarez, això ja ho sabíem.
1: Sí, sí, és una qüestió. Hemos preguntado por Julián Álvarez.
0: Hemos preguntado por Julián Álvarez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué come?
0: Bueno...
1: ¿Todo va bien?
0: Hi ha un intermediari, un representant de jugadors, Juanma López, que està, informa Elena Condis, al bell mig, apropant postures de l'Atleti per una banda i del Barça per una altra banda. Què sabem? Doncs que l'Atlético estaria demanant 150 milions de sortida per l'internacional argentí i que el Barça estaria, doncs, en l'òrbita dels 120. És, de moment, el que sabem. Però aquí és on el Barça espera que Julián Álvarez posi de la seva part i comenci a pressionar una mica per sortir de l'Atlético de l'Atlético de Madrid. Per cert, Julián Álvarez va passar per la fàbrica.
1: Veus?
0: Quan era un petitó, quan era un nen, va passar per la fàbrica. En tot cas, el Víctor Navarro pendent de l'arribada d'Anthony Gordon i pendent també d'aquests moviments que afecten a aquest intent, en aquest cas ho deixarem de moment en intent, de fitxatge de Julián Álvarez pel Futbol Club Barcelona. Són els noms propis que copsen l'actualitat del quadre blaugrana a la jornada d'ahir, on es continua parlant en aquest dijous de la sortida d'Alexia Putellas del Futbol Club Barcelona i també oficial d'avui la sortida d'Ona Batlle.
1: Carai.
0: Aquests dies li vinc parlant a vostè la preocupació que hi ha a l'entorn per una fuga de talent.
1: Exacte.
0: Del Barça femení.
1: És bastant coherent pensar això, eh?
0: Doncs d'això en parlarem i en reflexionarem a Esports Cope amb Lluís Cortés.
1: Ah, molt bé.
0: Un vell conegut de la casa, blaugrana, que doncs amb ell li preguntarem si a ell li fa por, li preocupa, com se surt cap endavant, perquè és veritat que hi ha una fuga de talent, però és veritat que surten jugadores noves. Vicky López ja està consolidada, Clara Serra Jordi ja està pràcticament consolidada, Aixa Càmara està entrant en fora, ha picat la porta i pràcticament la d'arribada, o sigui que, bueno, hi ha gent per darrere i tal com va dir Alexia, el futur és vostre i és de vosaltres i de lo que feu. I en plana de més enllà de tot això que no és futbol, bàsquet. Sap vostè que li he parlat de la sortida de Xavi Pascual del Barça? Abona la seva clàusula de rescisió, marxa un megaprojecte. S'ha parlat de discrepàncies amb la cúpula esportiva del Barça de bàsquet. Avui hi havia roda de premsa del tècnic de Gavà, que ha explicat d'aquesta manera per què surt del Barça.
2: Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia. Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
1: Molt bé, és sincer, almenys és un sincer en aquestes declaracions, és a dir, no suporto la pressió ara mateix al Barça perquè m'he desgastat.
0: L'altra part de la història de la mà d'Alberto Díez a Esports Copa.
1: Que serà interessant aquesta part també.
0: Bueno, no crec que li sorprengui, però va per on va. I en plana poliesportiva parlem també de waterpolo. 2 marcadors li deixo de la jornada d'ahir. Final de l'Eurocup. Partit d'anada, Catalunya 14, Barceloneta 9, i ha començat la final pel títol de Lliga femení. Colpeja primer el Sant Andreu 10, Mataró 8.
1: Molt bé, l'Eurocup és la piscina catalana, bàsicament, eh? Ja veiem que sí.
0: Sí.
1: José Luis, moltes gràcies.
0: A vostè, senyor.
1: Quan passin 5 minuts de les
0: 3... I sisplau, no posi aquesta cara quan li dic Anthony Gordon.
1: És que no sabia qui era.
0: Bueno.
1: No tinc ni idea. Anthony Gordon.
0: No sé qui és aquest senyor.
1: Però fent una reflexió ràpida, he arribat a una conclusió que potser no sigui encertada, que millor que no sigui, que sigui de... més o menys no tan conegut o no tingui un nom tan important com altres jugadors, perquè això significa que han fet una bona reflexió i estan acollint una peça adequada al que toca.
0: És allò que al Real Madrid dirien fondo de armario o classe media. Qui ens anava a dir que Rafinha li donaria el rendiment que li ha donat al Futbol Club Barcelona quan va arribar també des d'aquesta classe mitjana a l'hora de, a l'hora d'incorporar jugadors.
1: Gràcies, José Luis, cuida't.
0: Fins demà.
1: De seguida parlem d'habitatge aquí, a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra. Però abans, ja sabeu que Securitas Direct és ara Verisur. I saps per què? Perquè fa poc s'ha convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a nivell global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, Verisure. Canvia només el nom, però continuaran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, responent davant el perill en menys de 20 segons i oferint un servei extraordinari valorat en 9 sobre 10. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
3: Cuenta atrás para la visita del Papa León XIV a España.
4: Y en COPE te lo vamos a contar minuto a minuto.
5: Ha compartido su fe.
3: Más de 70 horas de programación en directo.
4: Más de 50 enviados especiales desplegados.
3: Y toda la información desde Madrid, Barcelona y Canarias.
4: Del 6 al 12 de junio.
3: El Papa en España.
4: La misión de León XIV.
3: Síguelo en COPE, COPE.es y redes sociales.
6: Si tienes tarjeta al Corte Inglés, tienes un tesoro.
7: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
6: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
7: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
6: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
8: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea. Ve más allá.
9: ¿Sientes el deseo de caminar junto a otros? Pues la Acción Católica General te invita al encuentro de laicos de parroquia los días 24, 25 y 26 de julio en Málaga. 3 días de oración, encuentro y misión para todos los laicos de nuestras parroquias, para niños, jóvenes y adultos. Porque acompañar transforma. Compartiendo caminos, acompañando esperanzas. Infórmate en tu parroquia o en Acción Católica General. Te esperamos en Málaga.
10: Helvetia y Caser.
11: Caser y Helvetia.
10: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
11: Porque juntos mejoramos para ti.
12: Soy Joseba de Carlas. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
13: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
14: Va, es pequeño. No pasa nada.
12: Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
15: Carlas cambia, Carlas repara.
16: Migdia.
17: COPE Catalunya i Andorra.
16: Estàs informat.
1: Parlem d'habitatge. La situació de l'habitatge de protecció oficial, en aquest cas a Badia del Vallès, ha experimentat canvis històrics perquè gran part dels més de 5.400 pisos socials han perdut o estan perdent el seu estatus protegit després de mig segle, de 50 anys, passant al mercat lliure. I això està generant un important debat sobre el futur immobiliari del municipi. Sergi Tor, bon migdia, benvingut.
18: Hola, bon migdia, José Miguel.
1: Què em pots explicar?
18: Bé, l'important és qui passa al mercat lliure i qui no. Perquè el 2023, el 75% dels pisos van passar al mercat lliure i la resta, fins a 1.216 pisos, havien de passar aquest any. I què ha passat? Doncs que el 6 de febrer el Parlament de Catalunya va aprovar una llei que prohibeix que els pisos ubicats en zones tensionades, que és pràcticament tot Catalunya, passin al mercat lliure per evitar especulació i l'augment de preus. Això fa que aquests més de 1.200 pisos protegits a Badia es troben en una situació de bloqueig legal. Eren pisos que havien de passar al mercat lliure, però ara no ho poden fer. En canvi, els altres 3.000 sí que han passat. I es dona la circumstància de que en un carrer és mercat lliure i al mateix carrer hi ha alguns que no. La conseqüència és que els propietaris actuals que vulguin vendre estan obligats a fer-ho a preus màxims establerts per l'administració, tret que l'estatus legal canvie. I, per tant, això està dividint a Badia, perquè alguns han entrat al mercat lliure i amb altres no. Aviam, per explicar-nos millor la situació, saludem el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès, en aquest cas, de tota la localitat. Juan José Díaz, benvingut aquí. Bon dia.
19: Molt bon dia, bon dia.
18: Bien, es un difícil equilibrio, ¿no? Ante lo que está sucediendo en la vivienda protegida en Badía del Vallés, entre las denegadas, las que tuvieron permiso, pero claro, unos sí y otros no.
5: Sí, bueno, es lo que creemos, ¿no? Pensamos que la nueva ley esta que aprobaron en el Parlament no nos beneficia porque de alguna manera divide a los vecinos y claro, ya en nuestro documento del piso ya pone que a los 50 años se acaba la protección oficial. Hay una parte que son de 4.100 y pico viviendas que ya somos de venta libre, y luego han quedado que tocaba a principio de este año ya de ser también de venta libre, pero con la nueva ley del Parlament que han aprobado, pues quedan de protección oficial. A ver, y nosotros pues vemos que esa ley, pues no estamos de acuerdo en el sentido de que se ha conseguido que de alguna manera se divida la ciudad en vecinos de protección oficial y en vecinos de venta libre. Entonces, no estamos de acuerdo de la manera que lo han hecho. Otra cosa es que sí que estamos de acuerdo en el tema de que la vivienda es un derecho fundamental y, por supuesto, estamos de acuerdo en que sea de protección oficial para siempre, ¿no? Lo que pasa que, pues bueno, ha creado este problema.
18: Usted me está hablando de esta división, de este problema. Claro, unos sí, otros no. Está afectando.
5: Claro,
18: es de un tercero, en este caso de una ley del Parlament de Cataluña del pasado 6 de febrero.
5: Claro, claro, pero bueno, como esta ley ya no se puede modificar.
18: Claro, entonces, pero ¿está afectado a la buena convivencia de Badía del Vallés?
5: No. Bueno, bien, normal.
18: Nos alegramos.
5: No hay ningún problema, no, al revés. Bueno, yo conozco gente de la plataforma, respetamos la postura de ellos y ellos respetan la nuestra, no hay ningún problema. Lo que pasa es que nosotros, pues sí que la propuesta del movimiento vecinal, lo que es a nivel general y en concreto en Badía, pues nosotros tendríamos que se hubiese prolongado la protección, exigir ampliar la duración de la calificación, parte del parque de la vivienda social permanente, ¿no? Y eso de alguna manera también frenar a los fondos especulativos, ¿no? Pedir que la Generalitat y el Ayuntamiento ejerzan su derecho de tanteo retracto para realizar compras públicas y mantener el carácter social. Y una rehabilitación para el futuro. Proponer impulsar programas de rehabilitación, mejoras de accesibilidad en las viviendas para garantizar su calidad a largo plazo, ¿no? Nuestra postura es esta. Nuestra postura es que ya sé que va a ser difícil, pero de alguna manera nosotros lo que vamos a hacer es que, bueno, ya que hay una propuesta de que parece ser que quieren invertir en vivienda protegida, pues bueno, qué mejor prueba que Badía, que somos 4.000 y pico vecinos que hemos quedado de venta libre. Porque ¿qué es lo que pasa? Que aquí en Badía ya tiene más de 50 años la ciudad. Por el tipo de fabricación, pues tiende a degradarse cada vez más. Entonces, pues bueno, pues que inviertan en nuestra vivienda, ¿sabes? Que las arreglen y que las hagan de protección oficial otra vez. Pero bueno, creo que eso va a ser difícil, pero bueno, nosotros vamos a pujar fuerte para que se pueda invertir aquí.
18: Claro, no, porque las inversiones son necesarias, porque evidentemente la construcción que se realizó en los años 70,
5: claro.
18: Han quedado ya absolutamente degradadas. Es una lástima, pero fueron los materiales que se utilizó y por lo tanto esto sí que es una realidad constatable. No es una opinión, sino que es una realidad. Nos alegramos de que haya la buena convivencia a pesar de este problema en Badía del Vallés y estas reivindicaciones, evidentemente, sí, de la Asociación de Vecinos, bueno, pues, que es un plan renove. Al final,
5: una cosa, pero bueno, que hay no tenemos ningún problema a la hora de, bueno, pues oye, si hay vecinos que creen que tienen que luchar por esa cuestión, pues nada, no hay problema.
18: Un plan renove, sí que necesita Badía del Vallés y también muchos barrios de Cataluña.
5: Claro,
18: claro. Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badía del Vallès, gràcies per estar aquí a migdia de Cadena Cope Catalunya. i a Andorra. Bon migdia.
5: Vale, molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Molt interessant tota aquesta xerrada, Sergi, moltes gràcies. Va, de seguida parlem d'història aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
13: A COPE Catalunya.
19: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
1: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
13: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Parlem d'història, i parlem d'història, en aquest cas, d'història de la ciutat de Barcelona, amb el César Alcalà, periodista i historiador, que sempre ens portes històries superxules. César, com estàs? Benvingut.
20: Molt bé, aquí, esperant la teva trucada i el teu anàlisi del que jo diré.
1: Jo en sec i aprenc. Vull dir, és com si m'expliquessis una història i un conte i escolto el mestre. I que el que diu el mestre, jo no sóc qui per rebutjar-ho ni molt menys. Sí, per fer preguntes, potser, però no per rebutjar-ho.
20: Vale.
1: Doncs César, avui on ens portes?
20: Pues avui us porto a un carrer de Barcelona que és la Creu Coberta, que està al barri de Sants,
1: sí,
20: que molt abans de que fos un carrer, es deu el nom perquè ja hi havia una de les portes de Barcelona, és a dir, una de les sortides de Barcelona, que era del portal de Sant Antoni, que és la carretera que anava cap a Madrid, val? I aleshores allà hi havia el que es coneixia com el carner, que el carner era el lloc on la gent, pues, que es havia comportat malament, era justiciar de Barcelona, els penjaven allà d'una forca, i al cap d'unes quantes hores, unes 3 hores més o menys d'estar penjats a la forca i estar morts, hi havia al voltant, era com era un pou, i aleshores al voltant del pou hi havia enclavades com uns pals, com unes estaques amb un ganxo. Sí. Llavors, després de despenjar la gent, els clavaven allà.
1: Què dius?
20: Els clavaven allà i deixaven que es podrís. Per això se li diu el carner, no?
1: Mare meva, però quina salvatjada, vull dir, és brutal, això.
20: Bueno, era una manera de... Era, clar, estem arronant de que això es feia en el segle XVI, XVII i XVIII, i com no hi havia televisió, no hi havia ràdio com el que estem fent nosaltres ara, sí, i aleshores tampoc no hi havia diaris, amb la qual cosa se li tenia que explicar d'alguna manera a la gent de que si quan entraven a Barcelona feien alguna trastada, pues, podien acabar allà, saps? O sigui, era un aviso a navegantes, sí, per dir-ho d'alguna manera.
1: Mare meva, i quin aviso a navegantes, eh? Mare meva.
20: Exacte, clar, sí, no, és que la història anava per aquí, no? I llavors, clar, una vegada a l'any, més o menys, sortien de diverses parròquies de Barcelona una professor, que era la professor del carner, i llavors anaven a estar allà, resaven els pares nostres habituals, i agafaven tots els ossos que havien quedat dipositats, diguéssim, en el fons del carner, els col·locaven dintre de caixes, i llavors els portaven i els enterraven a diferents cementiris de Barcelona. Amb la qual cosa, doncs, per dir-ho d'una manera així, un cop a l'any feien neteja i llavors, fins a la pròxima de tornar-se a omplir, no?
1: Mare meva, però escolta'm, allò... hauria de... A flors, precisament, no faria olor a roses, no?
20: No, perquè hi havia molts animals d'aquests de rapinya, hi havia... Aviam, feia una miqueta d'olor. La veritat és que feia una miqueta d'olor. Vull dir, l'entrada a Barcelona ja...
1: Era també aviso a navegantes a Barcelona. Amb l'olor ja suposo que... Mira, clar, cap allà està Barcelona.
20: Clar, cap allà està Barcelona i tot el d'això. Llavors es diu Creu Coberta perquè tenia com... perquè era una creu, diguéssim, en el lloc on estava el carner aquest, el forat aquest, hi havia una creu i la creu aquesta estava coberta. D'aquí el nom del carrer Creu Coberta, per això té aquest nom, i al final del carrer aquest hi havia la història aquesta. Clar, s'explica una anècdota, sí, o s'explica una llegenda del segle XVI, que per allà hi havia un tal Don Fadrique, que era, bueno, un noble o un senyor amb possibles de Barcelona,
1: sí,
20: que es havia enamorat d'una dama, no? Com deien en aquella època, d'una dama, d'una senyora, no?
1: Sí.
20: I aleshores ella havia quedat amb ell amb un descampat que hi havia una mica més endavant d'aquí del carnet. Tenim que tenir en compte que en aquella època, clar, tot el que és Sants i tot això eren camps, vull dir, no existien les cases d'avui en dia i no existia el barri com és avui en dia, no? I al passar per davant del carnet, doncs, el cavall se li va parar, no tirava ni cap endavant ni cap enrere, i al veure el lloc aquell, l'olor que tu deies i l'espectacle que es veia amb la gent allà penjada del... va resar un Pare Nostre. Aleshores, al moment que va acabar de resar el Pare Nostre, va sentir una veu que li deia Don Fadrique, Don Fadrique, no? Llavors es va acostar i va veure que una de les persones allà penjades estirava la mà i li va dir que li va preguntar què vols, no? I ell li va dir que el despengés. El va despenjar i aquella persona es va posar de peu i li va demanar que li dongués la seva capa, el seu gorro i l'antifaç que portava, perquè es anava a cometre un assassinat i volia que veiés ell l'assassinat que es tenia que produir, sí, poc després, no? I li va dir que es pugés en un arbre i que des de l'arbre ho veuria tot. Aleshores, el personatge aquest, que entre cometes ja estava mort, es va pujar al cavall, va tirar cap endavant i a pocs metres d'allà, on havia quedat el Don Fadrique aquest amb la seva promesa o amb la seva dama, li van sortir quatre homes i el van començar a apunyalar, perquè era el marit d'ella, que perquè la dona li havia comès una trampa, li havia explicat al marit.
1: Ostres.
20: Que aquest anava darrere d'ell, i llavors, clar, que volia que se n'anessin i l'amor i tot això. Llavors el marit va dir, pues, com a venjança el matarem. Quan va tornar a l'ens aquest, sí, d'això, li va dir a Don Fadrique que la seva pregària a les ànimes del purgatori, sí, amb el Pare Nostre, doncs ells havien demanat a Déu de que el salvessin i, bueno, que Déu havia concedit aquest favor i que ell havia sigut el destinat a salvar-li la vida, no? Clar, a l'home aquest va quedar molt pertorbat. Imagina't que et passa això a tu avui en dia.
1: Això em canvia la vida, però... No. Brutalment.
20: Te quedes acojonado.
1: Bueno, bàsicament. Això sí, intentaré no explicar-ho gaire, per si de cas, no?
20: Exacte. I aleshores què va passar? Clar, es va tornar a posar la capa, es va tornar a posar el sombrero que, sí, portava, l'antifaç, tot... I ell es pensava que havia viscut un somni, però clar, evidentment, la capa aquella feia olor mort, perquè clar, se l'havia portat un mort, no?
1: Sí.
20: I aleshores no va tornar a casa seva i se'n va anar a l'antic convent del Carme, que estava al carrer, diguéssim, del Carme, el que passa és que va desaparèixer en el segle XIX, i en el prior del convent li va explicar tot el que li havia passat i va demanar d'entrar com a novici. Va entrar allà en el convent i al cap d'un any, pues, ja va agafar els hàbits i tota la història, bueno, i va quedar vivint tota la seva vida allà al convent del Carme, perquè, diguéssim, bueno, va entregar la seva ànima a Déu després de que, diguéssim, la traïció, no?, d'aquella dama i...
1: Sí, sí.
20: I tot el que va passar.
1: No m'estranya, jo també hagués fet el mateix. Doncs, senyor César Alcalá, historiador i periodista, com sempre, ha estat una història magnífica, i no diré basada en hechos reales, sinó real, en aquest cas. Excepte la llegenda, que queda dins dels conceptes de llegenda.
20: Ah, exacte, sí, la llegenda queda dintre de l'imaginari popular.
1: Correcte. César, moltíssimes gràcies, com sempre. Una abraçada forta.
20: Gràcies a tu, una abraçada.

0: a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
1: L'utilització d'aquesta paraula definitiva aquest matí en seu parlamentària per part de la consellera Esther Niubó no ha agradat als sindicats convocants, perquè consideren que serà ja una oferta de caixa o faixa, que no és la millor manera d'encarar una negociació. Veurem què passa a partir, com dèiem, de les 3 de la tarda amb aquesta setena reunió. Avui s'ha iniciat el cicle de vagues territorialitzades després de la vaga unitària d'ahir. Avui la vaga ha estat al Maresme i al Vallès Occidental i Oriental. Hi ha hagut talls de carretera amb aquestes àrees. Demà, si avui no hi ha acord, la vaga serà al Baix Llobregat i Penedès. I continuem perquè la crisi laboral, doncs, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també doncs, el que li està preocupant hores d'ara seria el problema de José Luis Rodríguez Zapatero i, evidentment, doncs, l'escorcoll que ahir es va realitzar a la seu del Partido Socialista Obrero Espanyol a Madrid. El president de la Generalitat doncs, ha parlat d'una manera curiosa avui, a la defensiva. Parla de coincidències per deixar doncs, el polític, en aquest cas Salvador Illa, una perillosa ombra de dubte en el cor de la democràcia.
2: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: Doncs ingenuos no som, el que diu Salvador Illa doncs, del tema del PSOE. És curiós, la coincidència. Se va aguantar fins després de les eleccions andaluses. Però, com dèiem, ja són professors, molts sectors que estan al carrer. Metges de Catalunya alerta que les llistes d'espera d'hospitals públics podrien empitjorar a partir del mes de juny. El motiu és que desenes de serveis mèdics han decidit deixar de fer hores extra voluntàries per pressionar el Departament de Salut i reclamar millores laborals. Segons el sindicat, ara mateix hi ha 38 serveis de 19 hospitals públics i concertats adherits a la campanya Ni un minut més, Yolanda Canales.
3: La protesta afecta sobretot especialitats com anestesiologia o cirurgia, que fan activitat extraordinària fora de l'horari habitual per intentar reduir les llistes d'espera. Metges de Catalunya denuncia, de fet, que el sistema funciona gràcies al sobreesforç constant dels professionals i assegura que falten metges per cobrir tota la demanda assistencial. D'aquí, per exemple, que les llistes d'espera siguin molt més elevada per accedir a un especialista que a cirurgia, perquè en aquest cas els cirurgians fan aquestes peonades extres.
4: No necessitem un equipament, no necessitem cap instal·lació, necessitem la persona que atengui el pacient. I si us fixeu, no hi ha persones i per això els números surten vermells. I reitero, i sobretot a nivell de les llistes d'espera quirúrgiques, els números no són tan vermells, bàsicament perquè s'està contractant i s'estan fent aquestes peonades amb el sobreesforç dels professionals.
3: El sindicat adverteix que aquesta aturada d'hores extra, per dir-ho d'alguna manera, pot traduir-se en més demora per a operacions i primeres visites a especialistes. Actualment, prop de 200.000 persones esperen una intervenció quirúrgica a Catalunya amb una espera mitjana de 142 dies. La protesta va començar al servei d'anestesiologia de l'Hospital de Bellvitge, on la majoria de facultatius han renunciat a continuar fent activitat addicional fora de jornada. I, mica en mica, la iniciativa s'ha estès a altres hospitals, com els del Mar, Sant Pau, el Moisès Broggi, Terrassa o Granollers. Els professionals insisteixen que aquestes hores complementàries són voluntàries i denuncien que molts metges acumulen jornades de fins a 60 o 70 hores setmanals per mantenir tot el sistema en funcionament.
1: Habitatge. La crisi de normes i regulacions provoca conflictes de desigualtats en alguns casos, un sí i altres no. I és el cas que informem. Són d'una ciutat i pisos construïts fa 50 anys perquè uns han passat al mercat lliure i altres no. La ciutat és Badia del Vallès. Hi ha 5.400 pisos aixecats en un total de 190 blocs en un metre quadrat. I què és el que ha passat amb l'accés d'alguns pisos sí i altres no al mercat lliure, Yolanda Bernal?
5: El 2023, el 75% dels pisos van passar a mercat lliure i la resta, fins a 1.216 pisos, havien de passar aquest any.

0: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip i estic segura que vosaltres tornareu a estar allà com cada any i tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que estan fent història dins i fora del camp.
1: Són les últimes paraules d'Alexia com a jugadora del Barça i el Johan Cruyff després del partit contra la Real Societat. Ha estat una setmana molt intensa al Barça femení amb la consecució de la quarta Champions, la deu d'Alexia. I avui volem analitzar, i a més en clau de futur, amb el tècnic que va aixecar la primera Champions pel Barça. És el Lluís Cortés. Hola, Lluís, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda. Tu vas aixecar la primera, el Barça acaba d'aixecar la quarta. I no sé quina reflexió fas tu, Lluís, perquè tinc la sensació una mica de que ha estat una quarta Champions, una mica de reivindicació per part de les jugadores, perquè molts havien pensat que igual aquest any costaria més que d'altres temporades, eh?
2: Sí, això és cert. Jo crec que aquest any el Barça anava una mica també amb la lliçó presa de l'any passat, on potser era molt clara favorita, no?, per guanyar la Champions, i no va ser així, l'Arsenal es va imposar. Llavors jo crec que aquest any l'equip ja anava diferent, inclús ja anava amb potser un excés de respecte o una mica de por també, no?, perquè l'Olympique de Lyon era l'últim rival que les havia guanyat abans de l'Arsenal, no? Llavors, jo crec que va ser un partit on el Barça va poder demostrar, i Cata ho va dir una mica a l'acabar, no tot es pot aconseguir fitxant les millors jugadores o posant salaris molt alts, perquè al final el Barça va demostrar també en aquesta final que porta molts anys fent les coses bé, que porta molts anys treballant molt bé amb el primer equip, però també amb la base, i gràcies a això també va poder inclús jugar el partit amb Clara Serra, Jordi Inici, i amb jugadores de la base que van jugar a un nivell altí.
1: Cap aquí va el futur del Barça, Lluís, perquè marxa Alexia, marxa Onavalle, marxa Lamapi León, no sé si alguna jugadora més. El Barça és evident que a nivell de capacitat econòmica no pot competir amb la Premier, no pot competir amb l'imperi de la senyora Kang. L'aposta de futur del Barça ha de ser la Masia, més que en el mercat, Lluís?
2: 100%. O sigui, l'aposta del Barça ha de ser la Masia sempre. O sigui, no ara per dificultats econòmiques o no. Jo crec que el projecte ha de ser sempre el creure en la Masia, i si has d'anar al mercat has de portar algú que realment marqui molt les diferències, no? Com va ser Caroline Graham Hansen el seu dia o Eva Pajor després, no? Són jugadores molt diferents potser que tu no tens a casa i que sí que per competir a Europa elles et poden aportar un extra o un plus de competitivitat. Però jo crec que la solució és a casa. I ho hem vist aquest any, ho hem vist amb Aixa Camara jugant molts partits d'inici i rendint a un nivell molt alt. Ho hem vist amb Vicky López, per suposat, amb Clara Serra, Jordi, el tram final de la temporada fent uns partits espectaculars i d'inici a la final. Jo crec que el Barça ha de mirar a casa. És l'opció més barata, però al final també és l'opció més efectiva o la que et pot garantir que aquestes jugadores entenen que juga el Barça. I jo crec que la transició més fàcil d'una jugadora que arriba nova al Barça és molt més fàcil si ve del filial que no pas si ve d'un altre equip d'Europa o d'on sigui.
1: I amb això et donarà per seguir guanyant Champions, Lluís?
2: Bueno, això no ho sabem, però de moment sí. O sigui, de moment el Barça no té el millor pressupost. Mira, jo crec que això també ens fa una mica especial. O sigui, el Barça mai ha sigut l'equip amb més pressupost i ha seguit guanyant Champions. Llavors jo crec que, per què no? Per què no? Aquesta aposta per la gent de casa, aquesta aposta per la Masia, et pot permetre seguir guanyant.
1: Et pregunto específicament per Alexia. Lluís, ho hem dit tot a les últimes hores sobre ella. La pregunta que et faria és si creus que ella ha triat bé el moment per marxar.
2: Bueno, jo crec que mai és un bon moment per marxar. I ho dic també des de l'experiència, però al final has de triar quan marxar. I és millor marxar que no pas que el club o que el moment ja et faci o t'empenya a marxar, no? Imagina't que ara Alexia comença a no tenir bon rendiment, comença a jugar menys. Jo crec que Alexia no es permetria ella mateixa marxar del club en aquesta circumstància, o potser no hagués gaudit tant, tot i que és un moment molt trist, no?, d'aquesta despedida o d'aquest marxar. Jo crec que és bo que els jugadors, que els entrenadors triïn quan volen marxar, i crec que Alexia no sabrem mai si és el millor moment o no, eh? perquè això és algo que no podem llegir el futur i no sabem què passarà. Però si ella decideix aquest moment, de veritat que coneixent-la bé, és no només pel seu bé, sinó també pel bé del club, pel bé de l'equip, i perquè ha analitzat molt la situació i l'ha pensat 10.000 vegades, segur.
1: Molt bé. Lluís Cortés, un plaer la xerrada, com sempre, haver analitzat amb tu aquesta setmana tan intensa pel Barça femení en general, per l'Alexia en particular. Una abraçada forta i anem parlant, Lluís.
2: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Adéu-siau. Edu Badia, bona tarda.
3: Hola, Joan, bona tarda.
1: Una notícia al Barça femení que s'ha confirmat també aquest matí, era un secret a veus, Ona Batlle marxa.
3: Sí, Ona Batlle, la millor lateral del món, deixa el Barça amb un palmarès espectacular, 12 títols, on hi destaquen dues Champions i tres Lligues. Ona Batlle va arribar lliure del Manchester United el 2023 i ara posa fi a la seva segona etapa com a jugadora blaugrana, més de 100 partits i 14 gols. La defensa de Vilassar de Mar acaba contracte aquesta temporada. El Barça li va presentar una oferta de renovació per evitar la seva sortida, però el seu futur passa per Londres a l'Arsenal. Era un secret a veus, com dius, que Ona no seguiria el Barça i, de fet, quan va deixar el terreny de joc a la segona part contra la Real, ja va rebre l'homenatge de les seves companyes i de la seva afició al Johan. És la segona baixa confirmada després de la d'Alexia i en els pròxims dies es farà oficial també les de Mapi León, que també apunta a la Premier, i de Marta Torrejón. Unes sortides de pes al conjunt blaugrana i que ahir Pere Romeu va demanar un esforç al club en roda de premsa per poder combinar talent i jugadores del planter en aquest mercat d'estiu per seguir sent un equip guanyador.
1: I abans del debat, les eleccions a la presidència del Madrid. José Luis Gil, bona tarda.
4: Que ja vaig, Jordi, bona tarda. Quina sintonia, uf.
1: No, és que la cosa s'ha tensat una mica, no?, les últimes hores. O
4: Florentino a l'ataque, podríem dir. És el titular d'avui. Hi havia molta expectació. I a les 7 de la tarda, a un hotel de Madrid, el Florentino Pérez presentava la seva candidatura. 20 minuts de discurs, davant d'un faristol, sense powerpoints, sense vídeos. Això sí, acompanyat de Ronaldo.
1: No va improvisar aquesta vegada, eh? Discurs no. Escrit,
4: no. Ja hem vist
1: to
4: que...
1: habitual...
4: Ja hem vist que la improvisació
1: no, no és el seu fort,
4: no és el fort de Florentino. Discurs amb papers, amb notes, amb Ronaldo, Roberto Carlos, Pirri i Solari com acompanyants del candidat a la reelecció. Ampliar Valdebebas, fer un districte tecnològic a la ciutat esportiva del Madrid, el Bernabéu Infinito amb aquestes ulleres, o arribar fins al final, en el cas Negreira, els eixos de 20 minuts de discurs de Florentino que... per parlar d'Enrique Riquelme, va passar a l'atac. Primer el va definir, a ell i a la seva candidatura, com els hereus de l'etapa de Ramón Calderón.
5: Y ahora que ya hay candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios, los mismos que metieron a muchas personas en ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia. Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos que no tienen el más mínimo dudor de presentarse ante ustedes después de aquello.
4: I segona andanada, posar en dubte, després d'aquest contratemps, perquè cap banc d'Espanya li donava l'aval a Enrique Riquelme, posar en dubte la capacitat financera del propietari de Cox.
5: Ahora lo entendemos todo. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid. ¿Por qué digo eso tan rotundamente? Hace unos días nos llevábamos las manos a la cabeza leyendo una información en una publicación tan prestigiosa en el ámbito económico como es Bloomberg. ¿Ustedes entienden que alguien que pide un crédito para sus empresas a un interés del 54% al año, ocultando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene solvencia para presidir el Real Madrid? Ahora entendemos por qué ningún banco español quiso darle el aval para presentarse a la presidencia del Real Madrid.
4: Ya te dije, Batllori, que compraras el 5 días y la Gaceta de los Negocios para estar al tanto de sí, las no elecciones a la presidencia del Real Madrid. Réplica de Enrique Riquelme a través de un comunicado. donde, entre otras cosas, dice que el señor Florentino Pérez, sobre aquestes informacions d'aquest préstec de Cox, se apoyan en informaciones que son total y rotundamente falsas y publicaciones por las que el propio medio ha pedido disculpas a esta candidatura. Dice que esta actitud de Florentino es inaceptable en su contenido y en sus formas, y dice que tras 20 años en el poder es Florentino quien ha de explicar detalladamente el vínculo de familiares y amigos en el circuito de dirección e intermediación del club. Respecto a la herencia de Ramón Calderón, el comunicado recuerda que en la etapa de Calderón como presidente, Enrique Riquelme tenía 15 años y que hay una figura, Antonio Medina, ahora miembro de la candidatura de Riquelme, que en aquel tiempo sí que estuvo vinculado a Ramón Calderón. Un comunicado que acaba pidiendo de nuevo un debate público. Riquelme, Florentino, que ya te digo yo,
1: que, no veurem, no?
4: Que va a ser que no.
1: El que sí veurem, escoltarem de seguida, és el debat.

0: en un any de Mundial gairebé prefereixo que els, no dic per Gordon en concret, però en general, que la majoria de fitxatges, i si es pogués tancar Julián, que ho veig difícil, però qualsevol operació que es faci abans del Mundial, per mi millor que després del Mundial. També pot ser que hi ha futbolistes que perdin valor i que el Mundial ho facin fatal, però normalment es revaloritzen, per tant, em sembla bé, però em sorprèn el futbolista, m'agrada les coses que li he vist amb el Newcastle i tal, però no són moltes, em sorprèn el preu, potser el preu és molt elevat, però crec que és un futbolista que encaixa molt bé amb el joc del Barça. Ara, em genera moltes reflexions i preguntes sobre què està passant o què passarà amb Rafinha, és a dir, Rafinha es queda... no confiem en que estigui una temporada sencera disponible per les lesions i per això fitxem un tio que pot ser titular o directament marxa, no ho sé.
1: Sí, sí, perquè és un futbolista de nivell alt i juga en la mateixa posició que Rafinha. Què dius, Júnior?
2: Sobre el Gordon?
1: Sí.
2: Bueno, crec que és un jugador ideal per la lliga anglesa. Sí que és cert que Rafinha ve d'allà, però crec que Rafinha té unes condicions tècniques que són més adients, és més brasiler, per dir-ho d'alguna manera, o d'una manera popular, perquè ho entengui tothom, i crec que això és el que fa també que s'adapti millor al Barça. Llavors, Gordon, per mi, serà una mica incògnita, i el que sí que tinc clar és que el preu és desmesurat. I crec que la prioritat, sincerament, havia de ser fitxar un davanter centre i apuntarà el que són els laterals i el central.
1: El que passa que el preu, fitxar la Premier, Júnior, per menys que això, no aconsegueixes gran cosa.
2: Bueno, pues, sí, exactament, però és que estem amb el mateix. Però llavors, per fitxar... bueno, tornem amb el del Dani. Si és que se'n va Rafinha, doncs evidentment necessites una primera espasa allà. Però si no, crec que el que ha de fer el Barça avui dia és no anar a fitxar la Premier, anar a fitxar aquell jugador que vol fitxar la Premier per després vendre les 70 milions. És que això ho hem repetit 50 vegades. Llavors, per mi, l'objectiu en una posició que tens coberta és aquest. Ara, el davanter, laterals, i parlo en plural, i potser un altre central, doncs aquí has d'anar a primeres espases.
1: Sí.
2: I no sé si ens donarà per tot.
1: Bueno, primera espasa és Julián Álvarez. Dani, el Barça no llença la tovallola, al contrari, ahir es van reunir Deco amb el representant del futbolista... Jo sobre aquesta operació sempre he estat molt escèptic, però en fi, no ho sé.
0: Jo també, jo com tu, però aquí hi ha un tema clau, que si el jugador apreta molt, molt, molt, molt per venir al Barça, que jo això també ho vull veure. En teoria, les informacions que apareixen diuen que sí, que hi vol jugar al Barça, però si el PSG, l'Arsenal o qui sigui pot posar més diners, ja veuríem què acabaria passant, però... en fi, si és certa la informació que apareix Fabrizio Romano i altres companys, que si la primera oferta és de 100 i que el Barça la pot pujar, que voldria incloure jugadors, però l'Atleti Madrid no vol jugadors i tal, no sé, realment si ja comencem a negociar partint d'una base de 100, llavors sí que crec que el Barça pot tancar aquest fitxatge. És a dir, segurament el problema del Barça era més per inscriure que per gastar, però jo estic com tu, també gratament sorprès i amb la idea de que Deco s'està movent molt i molt ràpid i fent les coses seguint aquella frase de Flick en roda de premsa de que aquest mercat d'estiu és molt important i que no s'han de fer tonteries.
1: Sí. La veus factible, Júnior, o no? L'operació.
2: Mira, et faré la versió aficionat. Sí, endavant, 100, 120, 130, 150, bé, que vingui. I et faré la versió professional.
1: Que m'interessa més.
2: Julián Álvarez, 100 milions, 100 i pico, havent gastat 70, no. O sigui, anem a buscar jugadors que et puguin donar un rendiment, si no igual, similar... a un cost ajustat, i jo crec que això es pot trobar.
1: Molt bé.
2: Aquesta és la meva reflexió. Ara, com a aficionat i tal, bueno, pues que vingui, total, els diners no són meus.
0: Ara, el viatge aquest de Deco a Londres, i tothom parlant de Joao Pedro i tal, sí. I al final resulta que era tot una distracció, no?
1: Per portar Gordon.
0: Per portar Gordon i per negociar per Julián.
1: Sí, i hi ha qui diu, Dani, també que perquè Julián es posi nerviós i vegi que ho pressiona, sí. O hi ha més alternatives.
0: Tal qual.
1: Sí, el moviment està bé, està bé. En fi, dissabte a la final de la Champions, a veure què, Dani? A veure
0: jo,
1: què.
0: Jo, aquí tenim l'home que...

0: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats de professors i educació, i ja van set, i podria ser la definitiva. Educació posa damunt de la taula una nova proposta i adverteix que serà l'última. Una proposta que eleva gairebé els 400 euros al mes la pujada salarial, i pel que fa a l'escola inclusiva es preveuen unes 7.000 noves dotacions en 4 anys. La consellera Esther Niubó confia en que avui hi hagi acord perquè la proposta, diu, difícilment es pot millorar.
1: Serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs més completa que la que vam doncs poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti doncs poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
0: Doncs això de que la proposta d'avui és la definitiva no ha agradat gens ni mica als sindicats. No estan d'acord en que avui hagin de dir caixa o faixa i demanen temps, si cal, per seguir negociant. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Quin concepte de negociació té aquesta conselleria, i si és una proposta definitiva que no podem negociar, doncs no sé a què hem vingut avui, en què hem vingut a fer, en tot cas que ens l'hagués enviat per correu i jo Santes Pasqües. El que no pot ser és que vinguem en aquestes condicions. Nosaltres, evidentment, venim aquí a negociar i per tant no ens mourem d'aquesta mesa fins que no haguem doncs fet complert el nostre objectiu, que és negociar la proposta que ens faci arribar al Departament d'Educació, tal i com ja fa temps que li estem demanant.
0: Setena reunió i, mentrestant, continuen les protestes i les vagues, avui als dos Vallesos i al Maresme, i demà al Baix Llobregat i Penedès. I un altre col·lectiu en peu de guerra és el dels metges, que porten 11 jornades de vaga des del passat mes d'octubre. Doncs avui han avisat que a partir de dilluns, 38 serveis de 19 hospitals públics i concertats deixaran de fer hores extra per demostrar que el sistema s'aguanta només amb el sobreesforç dels seus professionals. Una mesura dràstica per obligar a Salut a negociar, però que pot tenir conseqüències. Quina és, Yolanda Canales?
3: La protesta afecta sobretot especialitats com anestesiologia o cirurgia, que fan activitat extraordinària fora de l'horari habitual per intentar reduir les llistes d'espera. Metges de Catalunya denuncia, de fet, que el sistema funciona gràcies al sobreesforç constant dels professionals i assegura que falten metges per cobrir tota la demanda assistencial. D'aquí, per exemple, que les llistes d'espera siguin molt més elevades per accedir a un especialista que a cirurgia, perquè en aquest cas els cirurgians fan aquestes peonades extres.
4: No necessitem un equipament, no necessitem cap instal·lació, necessitem la persona que atengui el pacient. I si us fixeu, no hi ha persones i per això els números surten vermells. I reitero, i sobretot a nivell de les llistes d'espera quirúrgiques, els números no són tan vermells, bàsicament, perquè s'està contractant i s'estan fent aquestes peonades amb el sobreesforç dels professionals.
3: El sindicat adverteix que aquesta aturada d'hores extra, per dir-ho d'alguna manera, pot traduir-se en més demora per a operacions i primeres visites a especialistes. Actualment, prop de 200.000 persones esperen una intervenció quirúrgica a Catalunya amb una espera mitjana de 142 dies. La protesta va començar al servei d'anestesiologia de l'Hospital de Bellvitge, on la majoria de facultatius han renunciat a continuar fent activitat addicional fora de jornada. I, mica en mica, la iniciativa s'ha estès a altres hospitals, com els del Mar, Sant Pau, el Moisès Broggi, Terrassa o Granollers. Els professionals insisteixen que aquestes hores complementàries són voluntàries i denuncien que molts metges acumulen jornades de fins a 60 o 70 hores setmanals per mantenir tot el sistema en funcionament.
0: Pel que fa al temps, doncs seguim amb molta calor, temperatures altíssimes per aquestes dates. Calor de dia i calor de nit, perquè aquesta passada nit ja ha estat la més càlida en un mes de maig. I avui a Ponent i Terres de l'Ebre s'han superat els 36 graus, demà anirà a més, la calor apretarà encara una mica més i es pot arribar als valors de 39 graus a Ponent. De cara al cap de setmana sembla que fluixa una mica, però no us confieu perquè la temperatura continuarà sent molt alta en els propers dies. I ens interessem també pel trànsit. Roger Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, repassem diverses incidències. Recordem-ho, autopista AP7 a Vilafranca del Penedès fa estones i ha incendiat un camió, ja està apagat, però només parlem de dos carrils oberts en sentit sud, en sentit Tarragona, i per tant d'aturades, uns 4 quilòmetres entre la Granada i Vilafranca del Penedès. Per tant, encara ara retencions a l'AP7 a Vilafranca del Penedès i en sentit sud, en sentit Tarragona. Més a prop de Barcelona, B23, a Molins de Rei, un vehicle avariat que talla carril en sentit Martorell. Aquí parlem d'aturades d'almenys un parell de quilòmetres. I acabem també a l'extrem sud de Barcelona, a l'autopista C32, tram de Cornellà de Llobregat, un accident de ja fa estona. Encara parlem d'un carril tallat en sentit sud, en sentit Castelldefels, i aturades que de fet ja comencen a la ronda de dalt, zona de Sarrià. Entre Sarrià i Cornellà de Llobregat hi ha aturades en sentit sud, en sentit Sitges. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Compte enrere per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Anem escalfant motors. Avui s'ha presentat el dispositiu de seguretat. Hi haurà uns 6.000 agents desplegats i serà, sens dubte, tot un repte per la ciutat de Barcelona, on la mobilitat, com ja us podeu imaginar, serà molt complicada entre el 9 i l'11 de juny. De seguida entrem en detalls amb la Mar Puerto.
6: La Linterna.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.

0: Linterna.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: La visita del Papa Lleó XIV a Barcelona serà tot un repte per la ciutat, per la mobilitat. No serà fàcil i s'està ultimant el dispositiu per garantir la seguretat i facilitar el moviment de tothom que hi vulgui participar. Hi haurà uns 6.000 efectius policials entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana durant els 3 dies que durarà la visita. Els Mossos acompanyaran el Papa en els trajectes per fora de Barcelona, com els de l'aeroport, la presó de Brianzú i Montserrat, mentre que la Guàrdia Urbana es farà càrrec de la seguretat dels trajectes dins la capital catalana. La mobilitat del Papa es farà mitjançant càpsules de seguretat amb talls totals temporals de trànsit, vehicles pilot, dispositius de tancament i diverses caravanes simultànies com les de la Casa Reial, el Govern Central i delegacions estrangeres. Es muntaran dues pantalles gegants a Glòries i l'Arc de Triomf i l'accés als grans actes només es permetrà a les persones amb acreditació i als veïns. Ja sabem que Lleó XIV recorrerà un quilòmetre amb papamòbil, un quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família pel carrer Rosselló i un tram també a Montserrat. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: A veure, on hi haurà les afectacions més importants de mobilitat?
3: Doncs bàsicament es concentraran a Ciutat Vella, a l'Eixample i a Montjuïc. A Ciutat Vella hi haurà restriccions de trànsit i estacionament al voltant de la catedral i al Palau Episcopal, on estarà prohibit aparcar la via pública des de dilluns al matí fins dijous al matí i també es limitarà la distribució urbana de mercaderies. Al Raval es tallaran diversos carrers al voltant de l'església de Sant Agustí i la plaça Gardunya els dies 9 i 10 de juny. També es prohibirà aparcar als carrers Hospital, Jerusalem i Arc de Sant Agustí i a les places de la Gardunya i Sant Agustí. L'Eixample serà la zona amb un impacte més intens, especialment a la Sagrada Família, i per cert, el carrer més afectat serà Rosselló, entre la Diagonal i la Pan, però també totes les travessies entre Provença i Còrsega de Pau Clarís, a la Pan, on estarà prohibit aparcar fins i tot els xamfrans i voreres. Es tallarà el trànsit des del matí, el dia 10, fins a la matinada del dia següent. El dimecres 10 de juny i la matinada de l'11 s'habilitarà un perímetre de seguretat amb restriccions de circulació i estacionament a carrers com Diagonal, Rosselló, Marina, Sicília o Sardenya, que també afectaran un total de 9 illes. I la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, reconeix que aquesta afectació serà important i caldrà tenir una mica de paciència.
4: El dia a dia de la ciutat passen sempre moltes coses. Entre d'altres, aquells dies hi haurà també la celebració de les proves d'accés a la universitat, per exemple, i per tant s'ha de poder garantir el dia a dia també des d'aquest punt de vista. Però hem de ser molt transparents. També ho hem estat en les intervencions prèvies, seran 4 dies complicats. Del 8 a l'11 de juny hi haurà afectacions importants a la mobilitat, especialment concentrades en els 3 districtes on es concentren aquestes activitats, Eixample, Ciutat Vella i Sants Montjuïc.
2: Serà complicat moure's pel centre de Barcelona Mar, però es reforça el transport públic, veritat?
3: Sí, menys mal. TMB reforçarà el servei de metro el 9 de juny. També es posarà en marxa un servei especial de bus i llançadora entre Plaça Espanya i l'Estadi Olímpic, mentre que el funicular passarà a tenir freqüències de 4 minuts. El metro allargarà el seu horari per facilitar la tornada dels espectadors. El reforç serà encara més intens el 10 de juny, coincidint amb els actes centrals de la Sagrada Família. L'oferta de metro augmentarà aproximadament un 23% a partir de la tarda i atenció perquè l'estació de Sagrada Família estarà tancada durant tot el dia i fins a 15 línies d'autobús modificaran el seu recorregut. A l'estació de Verdaguer, l'L4 només serà per baixar passatgers durant l'hora punta, però no per accedir-hi a causa de les obres de l'intercanviador amb la línia A5. D'altra banda, els serveis de bicing i de motos i bicis compartides privades també estaran restringits, ja que quedaran estacions tancades temporalment i no es permetrà l'aparcament. Fora de Barcelona, però es reforçaran els serveis de Rodalies i també de Ferrocarrils de la Generalitat.
2: I la intenció en qualsevol cas és que, com dèiem, tothom qui vulgui pugui participar en els actes previstos i que tothom pugui gaudir amb tranquil·litat doncs, d'una cita històrica.
3: Exacte, l'objectiu del dispositiu és garantir la seguretat i el benestar dels visitants, però també la quotidianitat, la vida diària i la mobilitat de tothom. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha admès que és un dels operatius de seguretat més grans fets mai a Catalunya i que serà un repte per la seva magnitud i la seva complexitat logística.
5: La nostra prioritat és doble, és a dir, garantir la màxima seguretat amb la mínima afectació al global de la ciutadania, Volem que tothom pugui viure un moment històric excepcional, però que també es pugui viure amb tranquil·litat i amb seguretat.
3: Govern i Ajuntament de Barcelona faran una campanya conjunta per donar la benvinguda al Pontífex, que mostra un colom de la pau format en paraules com pau, esperança, humanitat, diversitat, diàleg o acollida. El govern farà també una campanya en solitari que dona la benvinguda a Lleó 14 Catalunya amb imatges de cultura popular catalana com sardanistes i capgrossos. I el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que Catalunya ho té tot a punt per rebre a Lleó 14.
0: Catalunya està preparada, Catalunya està esperançada, Catalunya està il·lusionada i Catalunya està compromesa amb aquesta visita del Papa Lleó XIV, que serà doncs una manera també de situar-nos al món i també d'escoltar aquestes paraules de pau, de convivència, de diàleg, de dignitat que tanta falta ens fan.
3: El que està clar, Iolanda, és que serà tot un repte, però s'està treballant, com estem explicant, en un dispositiu de màxims perquè no falli res i perquè tothom pugui gaudir de la visita de Lleó 14 a Barcelona.
2: Exacte, tot un repte per Barcelona, però que segur que valdrà la pena amb aquesta visita històrica del Papa Lleó 14. Gràcies, Marc. Fins després.
6: La Linterna.
1: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
7: El Papa León nos ha dicho:
8: ayúdense unos a otros a construir puentes con el diálogo y el encuentro.
7: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
8: Alzad la mirada.
9: Si tienes frío, enciendes la calefacción.
10: Lógico.
9: Si quieres agua caliente, abres el grifo.
10: Lógico.
9: Si quieres cocinar, enciendes el fuego.
11: Lógico.
9: Si podemos producir gas verde aprovechando los residuos orgánicos, tiene sentido impulsar una energía sostenible y española. Gas verde sí, por un impulso real del gas verde.
12: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
6: La Linterna.
1: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.

0: A Badia del Vallès hi viuen uns 13.000 veïns i va ser el primer municipi d'Espanya on tots els seus habitatges eren de protecció oficial, uns 5.400 pisos socials per absorbir l'onada migratòria de fa 50 anys. Doncs al mes de febrer aquestes vivendes van complir 50 anys des de la seva construcció i, per tant, la seqüència lògica és que s'alliberen d'aquesta condició i passen al mercat lliure. És el que ha passat amb una mica més de 4.000 pisos, però la resta, uns 1.200, s'han quedat en una espècie de llim. I per què? Doncs perquè al febrer el Parlament va aprovar la llei que prohibeix que els pisos ubicats en zones tensionades passin al mercat lliure per evitar l'especulació i, per tant, l'augment de preus. Conseqüència per a aquests veïns? Doncs que els propietaris que vulguin vendre o llogar estan obligats a fer-ho als preus màxims que estableix l'administració. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Yolanda.
0: Doncs a veure què ha passat a Badia, no? Perquè d'aquests 5.400 pisos, uns estiguin al mercat lliure i els altres no. Què ha passat?
1: Sí, potser la clau ja és el 2023, quan el 75% dels pisos van passar al mercat lliure. I aleshores quedaven 1.216 pisos que havien de passar aquest any al mercat lliure. Clar, perquè Badia té una especificació que tot Badia es va fer a la vegada. Pràcticament, no es va fer escalonadament. És una ciutat creada a principis de la dècada dels 70. Aleshores, què ha passat? Doncs que el passat 6 de febrer el Parlament de Catalunya va aprovar la llei amb la qual prohibeix que els pisos ubicats en zones tensionades, que pràcticament són atensionades tot Catalunya, també Badia, doncs impedeix que aquests pisos passin al mercat lliure. La raó és evitar l'especulació i l'augment de preus. I per tant, la conseqüència és que aquests 1.216 pisos protegits a Badia del Vallès es troben hores d'ara amb aquesta situació de bloqueig legal. Eren pisos que havien de passar al mercat lliure, però ara amb aquest canvi legislatiu no poden passar. Quina és la conseqüència? Doncs que els propietaris actuals d'aquests pisos que vulguin vendre el seu pis estan obligats a fer-ho al preu màxim que estableix l'administració. I a més, amb el tema de lloguer, doncs també tenen les seves dificultats. Hem parlat a COPE Catalunya amb el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès, Juan José Díaz, el qual reconeix que hores d'ara a Badia es viu aquesta desigualtat.
2: Vemos que esta ley, pues no estamos de acuerdo en el sentido de que se ha conseguido que de alguna manera se divida la ciudad en vecinos de protección oficial y en vecinos de venta libre. Entonces, no estamos de acuerdo de la manera que lo han hecho. Otra cosa es que sí que estamos de acuerdo en el tema de que la vivienda es un derecho fundamental y, por supuesto, estamos de acuerdo en que sea de protección oficial para siempre, ¿no? Lo que pasa que, pues bueno, ha creado este problema.
1: Clar, reconeix el problema, no? El responsable veïnal, perquè ara hi ha veïns amb protecció oficial i altres no.
0: Clar.
1: No afecta la convivència de la ciutat, però clar, també es dona aquesta curiositat, Yolanda, perquè va ser una ciutat creada tota l'hora.
0: Sí.
1: I ara hi ha aquesta discrepància. La pregunta és, podria haver-hi alguna excepcionalitat a la llei? Complicat.
0: Clar. I per cert, Sergi, hem parlat també amb l'alcalde de Badia, amb el Josep Martínez. Què és el que diuen des de l'Ajuntament?
1: Sí, demanen temps. Demanen obrir un període de negociació amb el govern de la Generalitat, perquè a la fi aquesta llei és de la Generalitat, no és una llei municipal. Volen defensar el que és la especificació de Badia i en aquest cas considera que s'ha d'esperar temps perquè al cap i a la fi aquests pisos que ara estan bloquejats de protecció oficial puguin retornar al mercat lliure, però a la vegada l'alcalde afirma que el que s'ha de lluitar és contra el que hagi un augment de vivenda.
3: Evidentment, aquesta situació d'aquests 1.200 habitatges és una situació temporal i no és un problema en el cas en aquest que ens ocupa, perquè d'alguna forma l'inconvenient que tenen aquests habitatges, si volem dir-ho així, és que no es poden llogar, perquè el preu en aquest màxim de venda que en aquest cas tenen aquests habitatges està per sota dels preus de venda que ara mateix estan al mercat, malgrat que siguin de protecció oficial. Per tant, evidentment, hi ha una discriminació, com bé dèiem, no? Entre un carrer i l'altre, és una cosa que volem treballar, però no volem desprotegir aquests 1.200 habitatges i deixar a totes les famílies desprotegides. Al contrari, amb aquest projecte va dir que el que volem és protegir la família, protegir l'habitatge i protegir la ciutat.
1: Doncs l'alcalde reconeix aquesta discriminació perquè sí. Es diu un carrer a un altre, no hi ha més diferències, però a vegades també parla de protegir l'habitatge de protecció oficial. Aquí a la fi, potser qui té la veu més autoritzada són les persones afectades.
0: Mm-hmm. Clar, i mira, justament, Sergi, l'Amàlia és una d'aquestes veïnes afectades per aquesta situació, és una de les propietàries d'aquests 1.216 pisos que estan atrapats i que no poden passar al mercat lliure, i la saludem ara mateix. Amàlia, què tal? Bona tarda.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ahora mismo podemos decir que hay una discriminación, ¿no?, entre los propietarios de unos pisos u otros, según si están afectados por la ley del Parlament sobre zonas tensionadas o no. Esa es la situación ahora mismo, ¿no?
4: Sí, correcto. Podemos en la misma calle, en un bloque de impares afectados y de los pares no afectados. O sea, es cruzar la acera. Pisos con las mismas características, pisos todos iguales. Sí.
0: Y si tú ahora mismo quieres vender o alquilar tu piso, ¿cuál es tu margen? Es decir, tú no estás en Mercado Libre, ¿qué es lo que puedes hacer con tu piso?
4: A ver, se puede vender, se puede alquilar, está topado, pero nuestra preocupación no es esa. Nuestra preocupación es que nos han quitado, según nosotros, siempre el derecho, como a los demás 4.000 vecinos que han pasado al Mercado Libre.
0: ¿Y existen posibilidades de revertir esta situación? No sé qué os dicen desde el ayuntamiento.
4: Bueno, depende en la época. Al principio, desde el ayuntamiento nos decían que claro que no se puede especular, nos llamaban especuladores, y a día de hoy me consta que nuestro mismo alcalde está haciendo lo posible para que salgamos de la VPO.
0: Claro, porque una de las soluciones pasaría porque Badía salga de la zona tensionada, ¿no?
4: Sí, pero, a ver, el que entienda un poco, Badía salir de la zona tensionada es imposible. Todos, por suerte o por desgracia, necesitamos más del 30% de nuestro sueldo para mantener la vivienda. O sea, que no sé cómo piensa sacar a Badía de la zona tensionada. Pero casi imposible. Por ahí casi imposible. Además, me parecería... No estamos solo Badía afectados, ¿eh? Hay unos 30.000 pisos en toda Cataluña.
0: En la misma situación que estáis vosotros.
4: Sí, es que no solo Badía. En Badía empezamos la lucha, pero hay vecinos de Hospitalet, de Pueblo Nuevo. Somos más de 35.000 personas afectadas, los cuales muchos aún no se han enterado.
0: ¿Y habéis tenido acceso a toda la información durante todo este proceso? ¿Habéis estado informados en todo momento?
4: Hemos ido buscando información, nos hemos reunido en el Parlamento con los diferentes grupos. Sí, tenemos la información, pero seguimos ahí metidos.
0: Imagino
4: no
0: que
4: pedimos, no pedimos nada más que lo que compramos hace 49 años y 11 meses.
0: Claro, imagino que esta situación de agravio comparativo, ¿no?, que existe entre unos vecinos y otros, no afecta a la convivencia. Hasta ahí no hemos llegado, ¿no?
4: No afecta a la convivencia para nada. O sea, al revés, muchos de los vecinos que son libres, entre comillas, nos apoyan, porque es que no lo ven lógico. Todo un barrio y ahora nos parten. No le vemos el beneficio a la sociedad de que hagan esto. Si con esto solucionan el problema de la vivienda, bienvenido sea. Pero con esto no se va a solucionar. Van a solucionar, sí, las estadísticas, nada más.
0: Claro, es como si a Badía la hubieran dividido en dos, ¿no?
4: Sí, claro. Sí, es que nos han dividido en dos.
0: Unos vecinos están a un lado y los otros están en el otro.
4: Sí, sí. Nos divide una carretera. No nos sentimos divididos, ¿eh? Porque seguimos siendo de Badía. Lo que nos sentimos discriminados totalmente. No pedimos nada. Pedimos lo que compramos y con las condiciones que compramos ante un notario. Nos faltaba un mes. Llevamos 50 años cumpliendo con nuestra parte. La administración ha sido la que no ha cumplido la suya. Siempre bajo nuestro punto de vista, ¿eh?
0: Muy bien, Amalia, pues gracias por explicarnos cuál es tu situación, que es la del millar de vecinos, ¿no?, propietarios de un piso y que os habéis quedado en una especie de limbo. Esperamos que se pueda resolver esta situación pronto. Gracias por atendernos, Amalia.
4: De acuerdo. Gracias, muy amable.
0: Hasta luego.
4: Buenas tardes. Adiós.
5: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: Me parece surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
7: ¿Quieres contarnos algo?
8: Escríbenos.
7: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
8: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
9: Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón, con zumo exprimido. La gran diferencia.
10: ¿Listos los 4 neumáticos? ¿Con tarjeta?
11: Sí.
10: Ponga el PIN.
11: No, póngalo usted, 4504.
12: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
5: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: Sis de cada 10 dones menors de 25 anys reconeixen que quan es posen davant del mirall no estan satisfetes amb el seu cos. El 27% admet que se salta àpats sense control mèdic per una qüestió merament estètica. És evident que la pressió estètica és una realitat que afecta les dones molt més que no pas els homes i que ha anat a més amb l'auge de les xarxes socials i pot tenir conseqüències greus, físiques i també psicològiques. En aquest sentit, el govern ha posat en marxa una campanya per combatre aquesta pressió amb el lema "La presència estètica és tan real com la sents". La iniciativa vol denunciar la pressió social sobre el cos i alertar, com deia, de les conseqüències. Mar, en què consisteix aquesta campanya?
13: La campanya de la Generalitat alerta que la pressió per tenir un cos prim, jove o perfecte no és només una moda ni una decisió individual, sinó una forma de violència simbòlica que pot acabar afectant l'autoestima i derivant trastorns alimentaris o problemes de salut mental. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Sònia Guerra, assegura que aquesta pressió històricament ha recaigut sobretot sobre les dones.
14: A través dels estereotips de gènere, les dones moltes vegades no hem estat reconegudes com a subjectes polítics i com a ciutadanes de primer nivell i, per tant, se'ns ha otorgat l'objectivitat, no? El ser objecte de deseo pel subjecte que en aquest cas era masculí. I per això la pressió estètica sempre ha estat més ha tingut sempre més impacte en els cossos de les dones i, per tant, en la vida de les dones.
0: I fins a quin punt, Marc, juguen en contra les xarxes socials?
13: Doncs Guerra també ha advertit que moltes joves acaben assumint aquests cànons com si fossin decisions pròpies, quan en realitat responen a una pressió social molt marcada.
14: 6 de cada 10 dones menors de 25 anys, estem parlant de les joves del nostre país, sí. Aquí a Catalunya, 6 de cada 10 reconeixen estar insatisfetes amb el propi cos. Això és un problema de salut pública que hem de poder abordar.
13: Amb aquesta campanya, el govern defensa que parlar obertament d'aquesta problemàtica és clau per tal de prevenir trastorns alimentaris i reduir l'impacte emocional que la pressió estètica té especialment entre els més joves. Una persona que ho ha patit en primera persona, de fet, és l'autora del llibre Bajo la piel del monstruo. Ella és l'Esther Irazo, de 41 anys, i explica que als 17 anys aquest monstre la van a veure.
15: El monstruo asomó en la adolescencia cuando yo aún no sabía ni quién era el monstruo ni por qué aparecía, y eso es lo que yo sentía, una sensación de tristeza, de vacío, de no sentirme parte de nada, y poco a poco fue ganando peso la sombra.
13: Ella ha estat durant 20 anys lluitant contra aquesta malaltia, ja l'ha superat, però això és el que et diu que ha après.
15: Yo lo que he aprendido en más de 20 años luchando es que hay que aceptar la presencia de esa parte de ti que te anula, que no te deja continuar. No significa resignarse a ello ni a la enfermedad, pero ser consciente de que te va a acompañar, que en algunos casos se puede cronificar, en otros por suerte no, pero aceptar esa parte de ti creo que es es lo más realista y lo que hace sentirte más libre, aunque parezca contradictorio.
13: A més, assegura que un trastorn de la conducta alimentària mai surt sol, sempre hi ha un rerefons al seu darrere, com per exemple emocions mal gestionades que es paguen amb el menjar.
15: Un trastorn alimentari nunca va solo, siempre va acompañado de síntomas depresivos, de inseguridades, suele ser una persona perfeccionista, obsesiva, y asoma el rechazo a la comida, en el caso que yo pueda hablar, que es la anorexia, como una forma de desaparecer, de escapar, de no sentirte parte de nada y, digamos, que gestionar las emociones a través de la comida.
13: I va ser d'aquesta manera que va anar restringint cada cop més el seu menjar. El seu entorn ni es va adonar i diu que era la manera de deixar-se morir.
15: Bueno, yo poco a poco y sin darme cuenta, ni mi alrededor ni yo, que aunque parezca increíble, fui restringiendo más la comida. Pero porque yo, ese monstruo, yo al final descubrí que era...

0: La Fundació Arrels busca voluntaris per poder fer una radiografia de les persones que viuen al carrer, per saber en quina situació es troben i quines són les seves necessitats. La Beatriz Fernández és la directora de la Fundació Arrels i aquí saludem ara mateix. Beatriz, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Busqueu voluntaris per fer enquestes, no?, les persones que viuen i que dormen al carrer, per tenir, doncs això, una fotografia el més real possible de la seva situació. No sé quina és la informació que voleu obtenir amb aquestes enquestes, que hem de dir que no és la primera vegada, que fa 10 anys que ho feu, però què és el que pregunteu, Beatriz?
1: Sí, doncs mira, sí, efectivament és el desè any que sortim a carrer i fem enquestes directament a persones que es troben en situació de carrer, és a dir, persones que pernocten al ras. I la veritat és que és una enquesta com molt completa, que el que pretén és poder abordar diferents aspectes transversals de la situació de la persona, des de edat, gènere, origen, situació administrativa, que són com les dades més bàsiques, fins on ha estat la darrera vegada que has dormit sota cobert, si tens les teves necessitats bàsiques cobertes, si has tingut problemes amb temes, o sigui, si has rebut violència, com autoperceps la teva situació de salut, si reps atenció sanitària, si tens vinculació amb serveis socials. Vull dir, és una enquesta bastant exhaustiva.
0: Mm-hmm.

0: Quin és el procediment? No sé si citeu aquestes persones en diferents espais de la ciutat, si feu les enquestes al carrer, i això crec que ho feu durant 3 dies al mes de juny, no?
1: Correcte, sí, sí, concretament ho fem el 16, 17 i 18 de juny, en horari de 8 del matí o de la nit, i una mica, ens adaptem a la realitat d'aquestes persones. Per una banda, fem enquestes directament a carrer, a través de voluntaris i de professionals. Alguns d'ells ja fan aquesta feina de carrer diàriament i coneixen on estan les persones i tenen, han fet a vegades primeres aproximacions amb persones que dormen al carrer, i sortim a carrer a preguntar-los. I, el que també fem és anar allà on les persones, doncs, per exemple, esmorzen, o dinen, o es dutxen, o descansen. És a dir, anem en aquells espais on les persones s'hi troben. Llavors, un dels espais que també disposem és el nostre centre obert, per exemple, que és on les persones venen. No és que les citem, no donem cites per les entrevistes. El que fem és anar, i si les persones en aquell moment estan disposades a fer l'enquesta, doncs la fem. Si no volen fer-la, no la fem. Llavors, clar, ens adaptem en els horaris, per això us dic que fem un horari des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit, en torns de 2-3 hores, i llavors el que necessitem voluntaris és per aquests torns de 2 i 3 hores.
0: I per l'experiència d'altres anys, Beatriz, la predisposició és bona per part de les persones sense sostre? Majoritàriament hi participen?
1: Sí, sí, majoritàriament. Mira, penseu que la darrera enquesta, la que vam fer en el 2024, 23, ara el 25 en vam fer una altra, que encara estem acabant de treballar les dades, però van respondre unes 675 persones. Vull dir, és una mostra molt, molt representativa, tenint en compte que en el 2023, per exemple, estàvem parlant de 1.300 persones a nivell de carrer, van respondre gairebé la meitat. Ara estem parlant de 2.000 persones que estan dormint a carrer. La nostra idea o la nostra voluntat seria que el nombre fos superior, però la veritat és que hi ha molt bona predisposició per respondre, sí.
0: Clar, i per fer tot això, ja ho deia, no? Falten voluntaris, no sé quants aproximadament, i què ha de fer una persona, doncs, que vulgui participar? No sé si s'ha de posar en contacte amb la Fundació i si hi ha algun requisit que s'hagi de complir.
1: Mira, el requisit és ser major de 18 anys. Aquest és el requisit principal, perquè sí que és veritat que les enquestes les fem a nivell molt personal, és a dir, són preguntes que requereixen una maduresa per part de qui les fa i també una bona receptivitat per part de qui les rep i una certa sensibilitat, perquè, clar, és que preguntem sobre tots els aspectes de la vida d'aquestes persones. Però també és veritat que prèviament a l'enquesta oferim i fem un seguit de formacions també per explicar com es poden fer aquestes preguntes, com es poden abordar, com es poden resoldre els dubtes d'aquestes persones. Però més enllà d'això és sobretot això, doncs, tenir aquesta disponibilitat, disposar d'un telèfon amb connexió a internet i sobretot això, disponibilitat i sensibilitat, bàsicament. Llavors, per poder apuntar-se a l'enquesta és adreçar-se a la nostra pàgina web, allà trobem un formulari per apuntar-se a l'enquesta, o trucar-nos per telèfon o escriure'ns un correu electrònic. Vull dir, tenim diferents mitjans, o sigui, ara quan entres a la pàgina web ja van en el que ja et pots apuntar, i si no, doncs escriure'ns un correu o trucar-nos per telèfon i els hi donaríem el link de la inscripció.
0: I quanta gent necessiteu, més o menys?
1: Mira, la crida l'estem fent on estem pensant a priori en uns 400 voluntaris. Això és si cada voluntari fes únicament un torn, però també és veritat que tenim persones que ens diuen, escolta, jo puc fer més d'un torn, i a vegades llavors això ens ajuda a reduir la quantitat de voluntaris que necessitem, però bueno, estaríem entre els 300 i les 400 persones.
0: Molt bé, i què es fa després amb tota aquesta informació que recolliu? No sé si es trasllada, per exemple, a les administracions, o si serveix després per alguna cosa pràctica, no? Per millorar la situació d'aquestes persones.
1: Sí, sí, sí. Tota aquesta, clar, aquestes informacions, evidentment, el que pretenen és ajudar a entendre el fenomen, perquè és des de la comprensió que llavors es poden prendre mesures. Llavors, a través de, ja sigui per informes nostres, que cada any elaborem un informe amb les conclusions i les recomanacions que fem a les diferents administracions. Ja sigui perquè, per exemple, quan hi ha hagut campanyes electorals, hem presentat propostes als diferents partits perquè les incloguin en els seus programes, correcte. Ja sigui perquè tenim una interlocució directa tant amb l'administració de la Generalitat com amb els municipis locals, i els hi traslladem aquestes necessitats que són de tot tipus, des de la necessitat de que hi hagin més serveis de consigna, per exemple, a la necessitat de que determinades prestacions s'adaptin a les necessitats d'aquestes persones o que s'incrementi l'allotjament destinat a persones en situació de carrer. O sigui, tot això ho fem arribar tant a l'àmbit polític i a l'àmbit públic com també a la ciutadania, perquè també hi ha una part important que la ciutadania ha d'entendre què passa amb aquestes persones i per què es necessiten doncs, solucions concretes o solucions adaptades a cada realitat.
0: Fa 10 anys que feu aquestes enquestes. Jo no sé si heu notat, per les respostes que obteniu, que la situació ha millorat, continua igual, han canviat les necessitats d'aquestes persones que viuen al carrer?
1: Mira, començo pel final. Les necessitats no han canviat massa. És a dir, el tema d'allotjament, el tema d'atenció per part dels serveis socials, el tema de manca de recursos econòmics o de falta de cobertura de necessitats bàsiques, malauradament, són aspectes que segueixen repetint. A part, el que és una realitat és que el nombre de persones en situació de carrer també ha augmentat. Vull dir que les respostes que s'han donat no estan resolent la problemàtica i ara, a més, amb la saturació d'alguns serveis socials encara és més difícil. És a dir, si el principal problema és l'allotjament, i que és un tema que és transversal a tota la societat, el tema de l'habitatge, en lloc de millorar, doncs ha empitjorat. I ha empitjorat encara més per a les persones que es troben en situació de carrer.
0: I hi ha coses que desgraciadament tampoc no canvien, i són les agressions que sovint pateixen aquestes persones. Fa uns dies un sense sostre va quedar ferit lleu després que una persona intentés cremar-lo amb un encenedor mentre dormia al carrer. Això continua passant, eh?
1: Doncs sí, efectivament, mira, si us arriba mitjans, vol dir que malauradament continua passant i continua passant el que sí que detectem és que potser es dona més a conèixer que abans. És a dir, és una realitat que sempre ha estat present. Les persones que viuen al carrer, quan t'explica la seva trajectòria vital, el que et diuen és que en algun moment de la seva trajectòria vital han patit algunes agressions o que això forma part del seu dia a dia. I sí que això potser sí que ho hem notat, o la diferència potser de fa 10 anys, quan vam començar tot aquest procés, és que això no s'explicava gaire i ara sí. Ara ho estem explicant, les persones ho expliquen, encara hi ha moltíssima infradenúncia, però s'explica. I això sí que és quelcom, si li vols dir positiu, de fer visible aquesta realitat.
0: Molt bé, doncs està bé que se sàpiga, per saber que s'ha d'actuar per acabar amb aquestes agressions. Fem una crida des d'aquí, no? Qualsevol persona que vulgui participar en aquestes enquestes a persones sense sostre, per tenir informació sobre la seva situació. Fan falta uns 400 voluntaris, que són una peça clau per obtenir tota aquesta informació, o sigui que esperem que vagi molt bé i sobretot que això serveixi per millorar la vida de totes aquestes persones. Beatriz Fernández, directora de la Fundació Arrels, gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Gràcies, Beatriz, per haver-nos atès.
1: De res, a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Merci.
2: La linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. Estàs escoltant
3: COPE Tarragona.
2: 93.5 FM.
4: Se llame Área 51.
5: Pero vamos a intentarlo.
6: He dicho Área 51 y aquí me he presentado. Expertos en el mundo sísmico se hayan preocupado por la posibilidad de que obedeciera a una prueba nuclear de un arma táctica de pequeño alcance.
5: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
2: Solo en Herrera en COPE.
7: ¿Estás preparado? Cuenta atrás para el fútbol más grande del planeta. El Mundial 2026.
8: Esto rugen, ¿tú qué haces?
7: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
9: Empieza España.
7: Más de 30 enviados especiales. 200 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
9: Hacemos el resumen.
7: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
8: España está cada vez mejor.
7: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
10: Don Luis de la Fuente.
11: Hombre, encantado de estar aquí con vosotros.
7: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en cope.es, nuestra app y redes sociales.
2: Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
12: María Jesús Montero acaba de encajar su segunda derrota cuando la Audiencia Nacional absolvió a Shakira del fraude fiscal que le imputó el Ministerio de Hacienda cuando lo dirigía María Jesús Montero. La audiencia ordena al Estado que le devuelva a la cantante 60 millones de euros más los intereses.
13: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
2: De lunes a viernes desde las 6. Escuchas COPE en internet, TDT, FM y dispositivos móviles.
0: Deu minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. Un incendi en una indústria de parafina, una substància derivada del petroli, ha obligat a confinar 600 veïns del municipi d'Orrius, a Barcelona. Cap dels treballadors, afortunadament, de la fàbrica s'ha vist afectat i tothom ha pogut sortir pel seu propi peu. Sobre el terreny es troben encara treballant hores d'ara dotacions dels bombers. Marc Puerto, bona tarda.
9: Bona tarda. La part forestal de l'incendi d'Orrius està estabilitzada després d'haver afectat mitja hectàrea de superfície, segons ha explicat el cap de l'operatiu dels bombers, Manuel Escudero. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població del municipi. El cap d'intervenció de bombers de la Generalitat, el sotinspector Escudero, explica així com s'ha originat l'incendi.
10: No tenim clar si l'incendi ha començat en zona de vegetació i ha afectat la indústria o ha començat a la indústria i ha afectat la vegetació. Al final el que hem tingut és un incendi d'indústria totalment desenvolupat que ha cremat en la seva totalitat. La indústria es diu Proquinat. En el moment de l'incendi hi havia 16 persones treballant que han pogut sortir totes pel seu propi peu i tots estan lleus. No hi ha hagut cap afectació personal a la indústria.
9: Pel que fa a la part de la indústria, el cos opta per l'estratègia de deixar cremar la parafina que hi ha dins sense intervenir-hi i que està generant una columna de fum important.
10: La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenint l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna. I de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys combustible, menys càrrega de combustible, val? I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem, cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua.
9: Tot i això, Escudero afirma que aquest incendi hagués sigut pitjor si s'hagués produït en altres condicions, més entrat l'estiu i amb temperatures encara més altes.
10: I lògicament aquest incendi amb condicions pitjors o millors pel combustible, si vols veure-ho així, lògicament haguéssim tingut un incendi forestal que ha cremat una hectàrea, doncs haguéssim tingut més problemes per poder-lo estar dins de capacitat d'extinció.
9: A la planta hi havia 500 tones de parafina, 100 a l'exterior i 400 a l'interior. Les de dins continuen encara cremant, generen una columna de fum, com dèiem, visible, per la qual cosa els bombers mantenen l'ordre de confinament. Tot i això, confien que es pugui aixecar demà al matí si la columna ha disminuït prou.
10: Qualsevol columna de fum és tòxica. Llavors, precisament, com que tenim una columna de fum important, vertical, que ara mateix és vertical i no s'està projectant contra zona urbana, el que estem fent és monitoritzar-la. La previsió meteo que tenim aquí a la zona avui és favorable, no hi ha uns components de vents molt importants, ara està bufant la marinada, al vespre entrarà el terral, però a priori no ens la tombarà ni ens afectarà zona urbana. Mentre sigui així, el confinament, a la que ja baixi la columna significativament i ja no sigui un problema per la població, aixecarem el confinament, però no és l'incendi forestal el que ens està preocupant la columna, sinó que és la indústria, el que està acabant de cremar dins de la indústria.
9: Com dèiem, una dotzena de famílies han estat desallotjades i no podran tornar a casa seva fins aquí un parell de dies mínim, tot i que bombers asseguren que les seves cases no corren perill. Es tracta de la gent que viu a les 7 masies que hi ha tocada la fàbrica. L'Eva és una de les afectades i explica que quan els hi han dit que havien de marxar de casa era fora amb el seu marit i per sort han pogut acostar-s'hi a buscar els gossos.
11: Nos han llamado del grupo de emergencias que tenemos en el pueblo, que estaba ardiendo la fábrica que está cerca de nuestras viviendas, y nada, pues que nos desalojáramos. Nosotros tenemos animales, casi todos los vecinos tienen animales, y pues hemos tenido que ir a casa y salir corriendo porque peligra un poco pues la integridad, y aparte que es que esto es muy boscoso, es muy peligroso. Esto a ver si sirve también para tomar conciencia de la gente que limpie los bosques y de que cuidemos un poco esto que tenemos, ¿no? Porque es muy peligroso.
9: L'Ajuntament d'Òrrius ha habilitat el centre cívic Can Mestres perquè els veïns desallotjats puguin passar la nit o descansar mentre es manté el confinament. A més, un dels bars del municipi també estarà obert per donar-los suport i oferir-los menjar i beguda durant aquestes hores complicades.
11: Estamos bastante angustiados, y ahora por suerte el pueblo se vuelca, estamos en un centro cívico que nos ha cedido para poder estar nosotros todos los vecinos con nuestros animales. El bar del pueblo también está abierto durante todo el día para que estemos todos bien. Por suerte está controlado, los Mossos de Escuadra nos han dicho que ya está controlado, pero que seguramente un par de días no vamos a poder ir a casa.
9: Entre els afectats hi ha preocupació i nervis, com podem comprovar, sobretot perquè molts desconeixen com evolucionarà aquest incendi durant la nit. La Marcelina assegura que ha viscut la situació amb molta angoixa i que la gran columna de fum els ha generat molta por.
14: Pues amb molta angoixa i molt de por, sí, perquè no sabem ben bé què és, diuen que és parafina, però bueno, no sé, tu veus això des de la finestra de casa teva i vius, ho vius molt malament, jo estic molt nerviosa. Espero que no arribi a la nit, saps? Perquè si no encara serà pitjor.
9: Es demana als veïns que segueixin les indicacions de les autoritats fins que la situació es pugui donar per estabilitzada i si l'evolució és favorable, els serveis d'emergència confien que el confinament es pugui aixecar aquest divendres al matí, Yolanda.
0: Molt bé, doncs seguirem l'evolució d'aquest incendi i la situació també dels veïns, que de moment no poden tornar a casa seva. Gràcies, Marc.
9: Gràcies.
0: Fins demà. I la informació esportiva ens la porta avui el Joan Batllori. Què tal, Joan? Bona tarda.
15: Bona tarda.
0: Dia d'arribades i sortides avui, eh?
15: Sí, el Barça ha arribat al primer fitxatge de la propera temporada, el davanter anglès Anthony Gordon, que ja ha passat revisió mèdica. Víctor Navarro, bona tarda.
16: Bona tarda, Yolanda. Joan, un Barça que no para, no s'atura la màquina d'aquest mercat de fitxatges. Demà presentaran a la una del migdia a les oficines del Camp Nou a Anthony Gordon, desitja el jugador anglès que vol ser presentat ja abans de marxar amb la seva selecció per preparar el Mundial. Signa per 5 temporades, costa 70 milions d'euros fixos que paguen al Newcastle, un Anthony Gordon que ja ha superat les proves mèdiques. A més, el Barça s'està fixant ara en Bernardo Silva, que s'ha ofert a través del seu agent Jorge Méndez al Barça, que està lliure, ha acabat contracte amb el Manchester City i el Barça l'ha dit que el primer que hauria de fer és baixar considerablement la seva fitxa i el segon, estudiar i tenir el sí de Hansi Flick. Està estudiant el Barça aquesta operació, sobretot la incorporació i el seu encaix dins de la plantilla. Del qui tenen clar que el volen i presenten oferta de 100 milions d'euros és per Julián Álvarez. Creuen que aquesta oferta serà rebutjada per l'Atlético i que hauran de continuar negociant, però la trobada ahir a la nit va ser clau entre el seu agent, Fernando Hidalgo, els intermediaris que estan a l'operació i la cúpula del Futbol Club Barcelona amb el president Laporta. Aquesta trobada clau perquè els hi van deixar clar que Julián Álvarez vol vestir de blaugrana.
15: Gràcies, Víctor. El Girona s'ha confirmat aquesta tarda que Mitchell no seguirà a la banqueta. Albert Díez, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Fi a l'etapa de Mitchell Sánchez al Girona. Després de 5 temporades, sent el millor entrenador de la història del conjunt de Montilivi, posa punt i final a una història que no ha acabat bé amb el descens a segona. En realitat, Mitchell acabava contracte. Fitxarà per l'Ajax i és la primera decisió després de 5 dies després del descens que pren el Girona. Sembla que Quique Carcela, el director esportiu, es queda, però fi a l'etapa de Mitchell, ara el Girona es posa a buscar entrenador.
15: Gràcies, Albert. I al Barça femení es confirmen també les sortides d'Ona Batlle i de Mapi León. Edu Badia, bona tarda.
18: Sí, el Barça ha confirmat aquest dijous, una pel matí, l'altra per la tarda, dues baixes de pes de cara a la pròxima temporada. Mapi León i Ona Batlle no jugaran al conjunt de Pere Romeu la temporada vinent i tot fa indicar que ho faran a la Premier League, a la London City i a l'Arsenal respectivament. Aquestes dues sortides ja confirmades, ara sí, per part del Barça, s'afegeixen a la d'Alexia Putellas, a l'espera de l'anunci oficial en els propers dies de la defensa Marta Torrejón.
15: Gràcies, Edu. I al marge del futbol, en bàsquet, el tècnic del Barça, Xavi Pascual, ha explicat els motius que l'han portat a decidir no seguir a la banqueta blaugrana la propera temporada.
19: Sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. S'apostarà més per la secció i que al final tothom sortirà, recordeu aquestes paraules, tothom sortirà guanyador d'aquesta decisió que he pres.
15: Tampoc seguirà com a director esportiu Juan Carlos Navarro, tot apunta que el seu substitut serà Xevi Pujol, arquitecte del Gran Manresa i actualment director esportiu del Baskonia.
0: Molt bé, gràcies, Joan. Que vagi molt bé.
15: Fins demà. Gràcies, adeu.
0: Doncs arribem a les 8 i la informació continua, ja sabeu, a partir d'ara a la linterna d'Àngel Expósito. Fins demà, que vagi molt bé. Bona tarda.